0: les tecnològiques m'han fet, perquè la xeracat, però perquè tu ja no fet bona la porca.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 Seluruh Korea 1 Papua.